Les 10 del matí, arrenquem aquest últim tram del Despertador dels 40, que també hi ha per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Dimarts, 7 de juliol. Avui és el xupinazo, eh? Avui és el dia que arrenquen les festes de Sant Fermí. Molt bé, dit això, què et sembla si arrenquem nosaltres amb un altre xupinazo? En aquest cas, amb la cançó més important de la setmana. Agafem un cafetó, per què no? Sí, pot ser amb gel també, per refrescar-nos una mica, un té, el que tu vulguis. I ens deixem portar per l'himne oficial del Mundial d'aquest 2026, el Mundial de Futbol. La cançó que ha fet la Shakira amb Burna Boy, que està arrasant, ja és número 1 global arreu del món i ara també doncs, número 1 a la nostra llista. Això es diu Die Die.

Y sale York aquí. Eso es Una Noche. Atenció, perquè venen dies de calor extrema, eh? Sí, sí, a partir d'ara la cosa puja i farà caloreta. La setmana ha començat amb un ambient realment sufocant, nits molt difícils de dormir, temperatures que ja han fregat els 40 graus a moltes zones de l'interior. Perquè te'n facis una idea, ahir es van assolir gairebé els 42 graus a la Ribera d'Ebre i més de 41 a Lleida. Fins i tot a prop de Barcelona es van quedar a tocar dels 40 graus. Sembla que és una situació, una onada de calor que no dona treva, eh? Avui dimarts, més del mateix o fins i tot pitjor. Mínimes tropicals a gran part del litoral i del prelitoral, és a dir, nits per sobre dels 20-25 graus i màximes que avui es bellugaran entre els 35 i els 40 graus a l'interior. A la costa, menys temperatura, però més xafugó. Sol, calma i només alguna nuvolada a tarda al Pirineu amb poca cosa de pluja. Però el més fort encara ha d'arribar, eh? Entre demà, dimecres i dijous tindríem el pic d'aquesta onada de calor que es podrien assolir tranquil·lament els 42 o fins i tot 44 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, el Meteocat ja té activat avisos vermells per calor intensa. A més, augmenta el risc d'incendis, així que molta precaució perquè no estem vivint potser el millor estiu ni tampoc la millor setmana d'aquest any. I quan s'acaba tot plegat? Doncs sembla que el cap de setmana hi haurà una baixada progressiva, però lenta. Continuarem amb calor per sort del normal. Vaja, que venen dies tòrrids, nits pesades i caldrà, doncs, molta aigua ben a prop. De fet, ara mateix, si repassem algunes temperatures, podem parlar de 32 graus a Figueres, 32 graus també a Cervera, 25 a Viella o 27 a Tortosa, 30 a Barcelona, i hi ha, doncs, una dada més que impactant, a prop de l'incendi que està pràcticament arribant a Perpinyà, la temperatura a la ciutat és de 33 graus. Déu-n'hi-do. 10 i 10 minuts al matí, ara arriba per aquí des dels Estats Units, Alex Warren. Això s'anomena Fever Dream.

0: aixequem persianes i els ànims han d'allar Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
1: Bon dia, bon dia. Ara per aquí, mira, tinc a punt i preparada la nova cançó en solitari de la Leire Martínez. Una de les que tu gràcies a aquest nou àlbum que està arrasant, i no m'extranya. Amb aquesta força, amb aquesta energia, arriba Cabeza de Ratón.

0: En unos años, aquí estava la nova cançó del De Paul, des de l'Andalla, Catalunya. Res, en dos minuts, dos quarts d'onze. I com que cada dimarts no m'està fallant, és com un rellotge suís. Laia Partida, bon dia.
1: Mira, puntualíssima, eh?
0: Has vist? Avui
1: quina hora
0: sí.
1: És?
0: Avui, bueno, avui sempre.
1: Dos minuts abans.
0: Dos minuts abans. Estàs que arrasses.
1: On fire, Shakira, Shakira.
0: Escolta'm, avui t'has saltat una mica la llicència. Avui no parlem d'una cançó que va rebutjar algú i que s'ha convertit en un èxit després de rebutjar-la, sinó que és una història una micona diferent.
1: Sí, però que acaba desenvolupant el mateix, no? Podria haver sigut una persona, podria haver sigut una col·laboració... cosetes, però sempre per davant va l'amor.
0: Oh.
1: A la música, l'amor i també, doncs, les ruptures. A la música molt present la ruptura, sempre, eh?
0: Ojo, que si hem de parlar d'amor i de ruptures, hauríem de canviar la sintonia, eh?
1: Sí. No me l'esperava, Víctor. Però no parlarem d'aquesta, eh?
0: Ah, no, no.
1: Tu te'n recordes de dues persones que van sortir junts? Harry Styles i Taylor Swift.
0: Què? Parlem de Harry Styles avui?
1: Jo tenia en aquell moment 11 anys, quan vaig viure aquesta parella. O sigui, per mi era... jo estava a tope.
0: El xipió estava fet ja, eh?
1: Sí. Doncs, et parlo de què va passar amb aquests dos.
0: Què va passar?
1: Bueno, parlem de present, primerament.
0: Vale.
1: I és que Harry Styles estava convidat al casament de la Taylor Swift. No sé si sabies que la Taylor Swift s'ha casat.
0: Hem vist molt poca cosa, perquè no s'han dit gaire, perquè suposo que no es permetien entrar a telèfons ni res per l'estil.
1: Estava la Sabrina Carpenter per allà.
0: Ah.
1: Sí, hi havia una foto, no sé si és IA o... Però, bueno, hi havia una foto de la Sabrina al costat de la Taylor.
0: És la que servia els cafès, no? Els espressos.
1: Jo crec que sí.
0: Oh,
1: que bona, eh? Doncs també una cosa bona que havia passat és que la Zoe Kravitz, que és la promesa del Harry Styles, s'ha convidat i va anar ella sola, perquè el Harry tenia gira.
0: Ah, ostres, curiós, perquè tinc entès que el codi era no ring, no bring. Sabies això?
1: És
0: a dir, si no hi ha anell de compromís, no pots venir al casament d'acompanyant, eh?
1: Oh, no sabia aquesta.
0: Sí. Mira, és un dels codis que va posar la Taylor al seu casament.
1: Doncs la Zoe va anar sola, eh?
0: Ah, per això
1: jo perreo sola.
0: Però potser va anar com a amiga, és a dir, com a amiga de la Taylor. No com a...
1: Clar, és que són molt amigues,
0: clar,
1: per això
0: clar,
1: també
0: clar,
1: el Harry
0: clar,
1: i la Taylor
0: clar,
1: potser ara es porten millor.
0: Pot ser.
1: Doncs la cosa, el drama, ve ara mateix. El mateix dia de la boda, en Harry feia un concert i va decidir cantar Two Ghosts, la seva balada que parla precisament de la ruptura amb la intèrpret de Blank Space l'any 2013. I això és una casualitat o no? Tu què en penses?
0: Jo crec que no, home. Vull dir,
1: la va cantar per alguna cosa, perquè no l'havia cantat des de feia molt de temps.
0: A veure, hem de pensar, es casa la seva ex amb un tio que fa el doble que tu, d'alçada, eh? Vull dir,
1: sí.
0: I de múscul també. Una mica de l'espineta una mica fa una mica de mal, no?
1: I com la seva parella no estava per veure-ho, va dir, pues la canto.
0: Efectivament. Tot i que, bueno, suposo que sigui obra qualsevol mitjà digital devia veure que la va cantar, clar.
1: Mm-hmm. I ell va fer una cançó sobre la relació del Harry de la Taylor el 2017, però abans la Taylor es va avançar i va fer el 2014 una cançó sobre la seva ruptura que es deia Style.
0: Sobre la ruptura amb el Harry Style.
1: Exacte. Primer va fer ella una cançó sobre els dos el 2014 perquè ells ho van deixar el 2013 i ell la va fer el 2017, aquesta de Chukos.
0: Oh, wow. Oh, wow.
1: Llavors avui venim a parlar de Style, la cançó de ruptura del Harry de la Taylor però feta per la Taylor Swift. Aquesta mateixa.
0: I és que ja he vist Style i ja m'he venit d'arriba, eh? Ja m'he motivat.
1: És que has notat que anava per ell, no només pel títol, sinó també perquè la lletra deia et vas deixar créixer el cabell, de lluny sembla que estàs provant vides noves. Que era aquell moment que el Harry començava en solitari amb aquell cabell tan llarg
0: sí, que després se'l va rapar i va ser uau, canvi de look.
1: Sí, canvi total. Doncs la bogeria d'aquesta cançó no només va arribar al 2014, sinó al 2023, fa poc.
0: Per què? Què va passar?
1: Doncs la Taylor preparava la reedició del 1889, Taylor's Version,
0: uh-huh.
1: I els fans van llançar la teoria que en Harry cantaria en aquesta nova versió d'aquesta cançó de Style.
0: Però va ser un rumor.
1: Sí, i és que aquest rumor doncs, va anar tan lluny que hi havia proves de que això podia passar. Es va filtrar un registre legal als Estats Units d'una cançó titulada Style Remix, on apareixia la discogràfica d'en Harry Styles.
0: Ojo, anem a ficar una mica de llenya al foc i fer safareig.
1: Clar, és que s'estava documentant que això passaria a través de la discogràfica d'en Harry Styles, o sigui, a nivell legal.
0: És a dir, estava... Bueno, només faltava publicar-ho, com aquell qui diu, pràcticament.
1: Clar, i aquest truc no era una cosa nova perquè la Taylor ja havia fet aquest truc abans amb Haim,
0: mm-hmm.
1: Com es diu la jota aquesta? Haim, l'ho he dit bé.
0: Haim.
1: Així que tot quadrava, no? Al final es va confirmar que va ser un error del sistema de dades o un pla dels equips per cancel·lar a última hora aquesta cançó i evitar aquest circ mediàtic, no? I no donar tant de pes a aquesta possible col·laboració del que anava a ser la reedició de la Taylor Swift. Llavors, tu què en penses, això? Tu creus que va ser una cosa de no volem eclipsar l'àlbum i per això ho tirem enrere? O què podria haver
0: jo
1: passat?
0: Jo crec que en algun moment es devia parlar seriosament de fer-ho, realment.
1: O que ho havien gravat quan estaven junts el 2013-2014.
0: Podria ser, en algun moment devien dir, ah, em sembla bona idea fer-ho, i potser en el moment indicat que tot havia d'anar cert, algú devia dir, jo no ho acabo de veure, i ho tirem enrere.
1: Doncs això potser es va tirar cap enrere, però els fans, Víctor, van voler fer una versió, òbviament, d'aquest xipeo, no?, que va sortir també de nou al 2023.
0: Jo sí, és que donaria dos petons a cada fan, de tots els artistes, perquè ens regalen coses com la d'avui, segurament. És a dir, que si no existeix, ells ho creen.
1: Doncs s'ha creat.
0: S'ha creat, veus? És que m'encanta.
1: I ho volem escoltar, jo almenys ho vull escoltar. Tu, Víctor, què?
0: Som-hi, escoltem-ho. Així sonaria Style de la Taylor Swift cantada al costat del Harry Styles.
1: Primer comença la Taylor Swift. Tot bé, ara ho veuràs per aquí.
2: Are you ready, Mr. Styles?
3: I'm always ready, Taylor.
2: Wow, good, then let's start.
1: Ai, parlen els dos, eh?
0: Ojo,
1: Are you ready, Mr. Styles?
0: Ojo, eh? Que raro dir-li al teu ex Mr. Child.
1: Mr.
0: Style. Ahí lo dejo.
1: És que han pensat en tot, eh? Ella canta aquí.

0: és el Harry.
1: Està al darrere. No, no, però ara, després de la tornada, ell canta en solitari entre cometes. Ai. Tu deixa un segon.
2: Hello, Harry. Where are you?

0: Ui, que la veu està molt ben aconseguida, eh?
1: Sí, sí, a mi m'agrada. Bueno, aquí no. Aquest...
0: M'agrada molt. Sí.
1: Sí que és veritat que la tornada queda una mica raro, no?
0: Home, jo esperava aquí a dos veus, no? Meitat i meitat, una cosa així, o pregunta-resposta, eh? Jo anar intercalant frases.
1: Però jo crec que buscaven això que com si estiguessin cantant a l'estudi junts, mirant-se, no, a la vegada.
0: Tornar a reviure aquell idili.
1: Que fort, això, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: 2026, estem parlant d'això, d'aquests xipets, eh?
0: Després d'una passada per l'altar, eh? Que encara és pitjor, encara és més manèpol.
1: Són persones horribles,
0: totalment,
1: eh?
0: Totalment, totalment. Daia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor, per donar-me
0: aquest espai. Va, la setmana vinent ens portes una més i tanquem temporada, eh?
1: La darrera, ja està.
0: Sí.
1: No. Estic trista.
0: La tens preparada ja o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Està ben pensada?
1: És molt dengs.
0: Molt dengs.
1: Dengs.
0: Molt bé, doncs estarem alerta. Estic esperant amb candeletes que arribi el pròxim dimarts.
1: Ah!
0: Bon dia, Laia.
1: Bon dia.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció que canviem de registre. Ara anem fins a Màlaga amb una pota a les Canàries. Imagina't si t'has de xerrancar. Això es diu El Bachatón de la L, Lola Índigo i Lucho RK.

0: als 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40. Música.
1: Bona música.
0: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: camp de l'Espanyol al RCD Stadium amb la seva gira conjunta, eh? Romeo Santos i Prince Royce, aquí estava Dardos, que ens acompanya cap al punt de les 11 del matí. Anem tancant l'endellà d'avui. Tornarem demà a partir de les 7 del matí amb el Dani Moreno, el Gall, i també amb la Cristina Boscà. I a l'últim tram, si tu vols, tu i jo farem un cafetó. Et deixo que siguem gel, perquè demà farà molta, molta calor. Va, dit això, arriben més èxits, entre d'altres, la Rosalía, Quevedo, Elvis Crespo, o, per exemple, també la nova cançó dels La La Love You, els d'aquell del fin del mundo, te'n recordes? Tot això i més arriba de seguida amb l'Adrià Soler. Demà més, fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Valentina, porta'l, ukelele.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: amb la perla de Rosalía. Comença el matí dels èxits. La Rosalía que continua amb la seva gira per Estats Units amb uns confessionaris increïbles, eh? Aquest últim ha estat per la Chapel Ron, que ha passat per allà també per explicar una mica les seves experiències als confessionaris, que també van donar molt a parlar a casa nostra. Aquesta hora, 11 i 3 minuts del matí. A veure, ja comencem avui. Què tal, com estàs? Bon dia a tots i totes.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues, aquest és el matí dels èxits.

Aquí estan Sopa de Cabra, Su i el Món DJ al Camín, Somnis i Promeses, una de les meravelles destacades d'aquest últim any, que a més sona com a celebració dels 40 anys del Sopa de Cabra, eh? Ja, un recorregut excepcional. En un moment aquí

0: Bueno, aquí estava el Juan Magán, Omar Montes. En aquest dimarts al teu costat preparant l'arribada d'una de les artistes confirmades per la gira als 40 Summer Live, que ja sabeu que estarem a Salou i a Cubelles a aquest final de juliol. Aquí arriba ella.
1: Som més nou. Els 40.
0: És la Daniela Blasco amb això que s'anomena Mentira. En un moment preparats amb els Coldplay, amb una mítica del grup britànic. Tot passa per la teva ràdio en aquest inici de dia. Espero que estigueu bé tots i totes, connectant amb la ràdio número 1.

Així és com sona la cançó oficial del Mundial de Futbol. Aquesta ella, Shakira. Amb Burna Boy, els dos han aconseguit liderar les llistes globals. I a més, el nostre país, evidentment, també aquí, el del 40, l'Uno Coca-Cola, és la cançó amb més èxit, la més popular d'aquesta setmana, això que es diu Die Die, també coincidint també amb el pas a quarts de final de la selecció espanyola que ahir va derrotar a Portugal i que ara li toca a Bèlgica. I 4 minuts, és el migdia dels 40, què tal com esteu? Aquí us parla Adrià Soler, com sempre connectes amb la ràdio musical líder a Catalunya.

0: Espectacular aquesta cançó, eh? Una de les que amaga a l'últim repertori de música d'una banda que perdona el temps i que cada dia se supera. Aquesta xoc es diu Mua, Mua, Mua. És història nova aquí als 40. I és una de les nostres favorites. De fet, és cançó de la setmana aquí a la teva ràdio. Per totes les freqüències de Catalunya i Andorra, punxant aquí el Xinestà. I ara, un artista que aquest cap de setmana ho va portar fortíssim a Madrid. Aquí està, a punt, preparat des de Mallorca cap al món, el Relsby, un dels destacats de la música urbana.
1: El som és nou.
0: Això s'anomena Quien te ve, una de les que trobes a l'últim treball del Relsby. En un moment, preparats per aquí amb Taylor Swift, que ja està casada, o Pablo Alborán, que estarà al festival Sons del Món.

0: Aquí està el Joe i el seu End of Beginning. Aquesta hora també enviant una forta abraçada a tota la gent que ens escolta, que avui molt pendent també d'aquests incendis simultanis que hi ha arreu de Catalunya. Amb aquesta onada de calor, molta precaució a tots els que esteu també a l'exterior treballant amunt i avall, així que precaució amb aquests dies de calor intensa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquí a la ràdio hi posem ara a l'Anna Mena i a l'Ola Índigo. Aquestes dues juntes han creat una de les cançons d'aquest estiu. Això es diu Petit Toa. Això és novetat.

Aquí està Shakira i el seu Algo Tu, una de les cançons sensacionals de l'última fornada de música. La Shakira, que està imparable, ja ho sabeu, que també és la capitana de la llista dels 40 amb el seu Dai Dai, que ahir ens va portar molta sort també amb el pas a quarts de la selecció espanyola. Escolteu, així engeguem la nova hora. Aquest és el matí dels èxits. Estem a dimarts i estem preparats amb altres com ella, com la Aitana. Aquí està una d'aquelles col·labos que va sonar moltíssim amb la italià San Giovanni, aquest Mariposas.

0: sona la seva actuació al Canet Rock. Aquí estaven els Catarres amb el seu Diumenge sense drama. Aquesta xaranga, aquesta batucada que sona increïble des de l'última fornada musical del grup, que continua amb la seva gira d'estiu. Sempre val la pena veure'ls i disfrutar-los. I parlant de gira d'estiu, els 40 Summer Live també arriba un any més a Catalunya.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I aquí està ella, Leire Martínez, artista confirmada per la gira als 40 Summer Live a Salou i a Cubelles. El seu Cabeza de Ratón, una de les que segur sonarà en el seu set. Així és com la tenim preparada.

Només les teves favorites passen per aquí. Espero que estigueu bé en aquest dimarts, connectant amb la ràdio, el Juan Magán, Omar Montes, sonaven per aquí, i ara preparats amb Lola Índigo. Aquí està això que es diu el bachatón de la L. Lola Índigo, Lucho RK.

Avui amb el Bizarra, Vial Daddy Yankee, arribem a les 2 de la tarda. Això vol dir que els Aixis aquí segueixen amb més companys dels 40. Gràcies, com sempre, per connectar amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquests dies d'onada de calor. També molta precaució també amb els incendis.

0: La Shakira amb Burna Boy des de la primera posició i durant tota la setmana. Així serà amb el seu Dai Dai, la cançó oficial d'aquest Mundial 2026, que hi va passar a Espanya i també a Bèlgica. Què passarà avui amb Argentina? Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Mentre estan aquí, com sempre, amb tots els èxits, als 40. I en aquesta nova hora passaran èxits com, per exemple, la relíquia de Lux, de l'últim àlbum de la Rosalía. Que mira, l'altre dia, precisament, va estar animant Espanya contra Àustria als 16ens de final. Ahir, per això, va ser 8ens contra Portugal. I després, qui passarà també és el Quevedo amb l'Elvis Crespo, amb una de les cançons d'aquest estil 2026 des del seu Baifo, la seva Graciosa, i d'una gira que l'any que ve, el 2027, el portarà per Barcelona fent 8 dates brutals al Palau Sant Jordi de Barcelona. I la combinació de Lola Índigo amb el Lucho Arracá amb el seu Bachatón de la L, també preparats per aquí, que sonen des de la sisena posició de la llista dels 40, i molts més, com el Joe, com la Taylor Swift, com el Justin Bieber, o com ara una que està confirmada als 40 Summer Live 2026.
1: Descobreix la música. 40. Als 40.
0: Et parlo de la Leire Martínez, amb molts noms més, que després també repassaré alguns, però que ara arriba amb això que es diu Cabeza de Ratón. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6. Tu puja el volum, vinga, va.

0: no sé si recordes el dia que vas conèixer aquelles persones que amb els anys han convertit els teus millors amics o amigues. I aquell dia tomaven tequila o cerveza, com diuen aquí, el indeciso, el rei, amb l'Ozuna, amb Lalo, amb Jake Balvin i Lalo Brat. Ja no sé què dic al cap, eh? Seguim aquí en dimarts i parlant d'aquells millors amics, una cançó que parla d'això, de quan tens aquells millors amics o amigues amb qui gaudeixes moltíssim, i més en aquesta època de l'any, en aquest estiu, en aquest juliol, on potser també et retrobes amb aquella gent que potser no veus tant i que et veus d'estiu en estiu. En definitiva, una cançó per aquelles persones importants que al final per tu són la millor gent del planeta. Així ho canta el Mamadouche.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
1: Tom

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: al final del començament, a ritme del Joe. Aquesta cançó que el 2026 ha estat algunes setmanes a la primera posició de la llista dels 40. I no, no pateixis que encara no estem al final d'aquest estiu. De fet, estem pràcticament a l'inici. Això sí, ja ho notem amb les temperatures. I compte perquè diuen que tornaran a pujar, que hi ha una altra onada de calor que arriba aviat a Catalunya. Per tant, ja ho saps, piscina a prop, hidratació forta i els 40 de fons. És el pla ideal per aquest estiu i per aquest mes de juliol. Mentrestant, aquí, com sempre, et preparo èxits, entre d'altres, La Graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, que ens acompanyarà moltíssim aquestes setmanes. I abans, Lola Índigo amb Lucho RK. Atenció.
1: El so més nou.
2: Els 40.
0: Estan a punt d'entrar al top 5 de la llista dels 40. Es queden a la sisena posició aquesta setmana amb això que es diu El Bachatón de la L. Ara que estem a 3 minuts de que siguin 4:45.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

amb el seu Que Pecao. I saps que seria un pecat que et perdessis aquest estiu als 40 Summer Life, que tornem aquest estiu amb dues dates imprescindibles a Catalunya. Mira, apunta. Salou, 27 de juliol a les 10 de la nit, al passeig Jaume I, i Cubelles el dia següent, el 28 de juliol, també a les 10, al Parc del Prat. Vine a gaudir de Franc i a l'àrea lliure dels concerts i actuacions d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Pol i moltíssims més. I a més, el cartell sencer que el tens al nostre Instagram, que és @els40. Els 40 Summer Life. Visita'ns a través dels 40.cat i no t'ho perdis, que aquest any i aquest estiu, com sempre, ho passarem d'allò més bé. Ja t'espero. I va, que aquí la música no para de sonar. Som-hi, va! I ara seguim amb més èxits, com per exemple aquest fadet d'Alan Walker. Va, som-hi!

0: ¿Qué, qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
3: Barcelona, 93.9.
4: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
7: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
6: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
7: El pla perfecte és a Mataró Park.
8: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
9: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
11: Encara pagues cada visita al veterinari?
12: Això
11: s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: Què faràs amb el teu futur? Esperar o anar per ell? Formació real. Empreses reals. Els cicles formatius de grau superior de SIC Barcelona et posen en acció perquè entris al món laboral des del minut zero. Això no va d'esperar. Fes el pas. Bloqueja la teva plaça. 93-414-4444. SIC Barcelona. No esperis. Mou-te ara.
14: Els40.cat. Connecta amb els 40.

0: Una mica de música ligera, una mica de desamor amb l'Anna Mena, que segurament és el que patirà o el que està patint en aquests moments després de conèixer també la seva ruptura amb la seva exparella. Amb ella ens acostem al punt de les 8 de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, i va, que et preparo per aquí la perla de la Rosalia, els de la Love You, o ara Crazy Love.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que de desamor, amor, amb una que no falla mai aquí als 40, la Beyoncé. Va ser número 1 fa uns quants anys ja, amb aquesta cançó que sempre ho peta i que sempre va bé escoltar. I més, en aquest dimarts, sempre ple de música a la ràdio musical líder.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
2: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a 3w.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Barcelona 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Una catalana triomfant a tot el món amb el seu looks i una gira on cada vegada hi ha una convidat o convidada al seu confessionari, i una de les últimes ha sigut la Chapel Round, que ha passat també pel confessionari, que aquí a Catalunya, quan va fer els quatre concerts, van passar, entre d'altres, la Bad Gyal, la Yolanda Ramos i molts més. I va ser en algun dels concerts. Què et va semblar? Comencem nova hora d'aquest dimarts amb la Perla i amb una superestrella que arriba en res aquí als 40. Una que podria ser perfectament la cançó d'aquest estiu. Del seu quart azul, l'Aitana, preparada per aquí per cantar ben fort una de les cançons que no ens encansem d'escoltar en aquests dies. Tampoc aquesta, que més la setmana passada estava a la primera posició de la llista dels 40. El Juan Magán, l'Omar Montes i la segona vida del Bailando por ahí, que en aquest 2026 han titulat com el seu Ayer la vi. I aquest mes de juliol també arriba als 40 Summer Life, a Salou i a Cubelles, i amb noms confirmats com, per exemple, el seu, la Daniela Blasco, que segueix una setmana més com a candidata per entrar a la llista dels 40. I va una formació que aquesta setmana ens visita als 40 i que ben aviat l'entrevista al nostre canal de YouTube.
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: Parlo dels La La Love You, que a més estan de gira aquests dies, passant també per Catalunya per cantar-nos ben fort cançons com aquest La Mitad de la Mitad. Vamunt! Tienes...

0: La combinació entre Charlie Puth i Selena Gomez, que de fet el Charlie Puth estarà les properes setmanes passant per Catalunya, per Barcelona, que té un concert de la seva gira. Aquí seguim els 40 quan passa un minut d'un quart de 6. Espero que estiguis gaudint d'aquest dimarts. Estiguis o no estiguis, perquè hi ha molta gent que esteu, òbviament, encara a la feina. Altres mirant el rellotge perquè en res marxeu cap a casa i altres que directament esteu aquests dies de vacances agafant el moreno al costat d'una piscina, una platja, i amb els 40 intentant fer millor aquest estiu, que espero que l'estiguis gaudint. Ja saps que amb la música tot sempre millora. I és que ara arriben una formació que porten molts anys, 20, més de 20, de fet, dedicant-nos cançons que parlen de coses quotidianes, de qualsevol cosa, d'amor, de desamor, i de paraules boniques, com per exemple això, i és que els Amics de les Arts ens diuen que segurament t'estimo.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: A més, la formació, el trio, van estar actuant, per exemple, aquest passat cap de setmana, el dissabte, al Canet Rock, presentant també moltes de les coses que vindran aquest 2026. No crec...

0: I jo que tinc clar és quina és la festa que necessites aquest estiu, i és que els 40 Summer Life arriba molt fort el 26 i el 27 de juliol. Per exemple, a Salou, que estarem amb una pila d'artistes com Álvaro de Luna, com Leire Martínez, com Marlon de Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Marcos, Siderland, el 27 de juliol, i amb un altre nom que aquí et proposo escoltar-la aquí als 40.
1: El nom més nou.
2: 40. Els 40.
0: Et parlo de la Daniela Blasco, que també està confirmada, i també tens el cartell sencer de Cubelles, el nostre Instagram, que és @els40. La Daniela, des de Balears, i aquesta setmana segueix com a candidata entre la llista dels 40, amb això que s'anomena Mentira. Un minut per arribar a 6:15.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I sempre porten la festa aquí als 40 McLemon amb Ryan Lewis, amb aquest número 1 que recuperem, aquest Can't Hold Us, perquè no podem parar, eh? A l'estiu ja porta això, cançons que ens alegrin, que ens facin estar de bon rotllo, com per exemple també Bizarrap amb el Daddy Yankee, una de les cançons d'aquest 2026. També Mike Towers amb el Quevedo, recuperem aquest Soleo per aquests dies amb una calor tremenda. Ara va, que ens anem a llançar amb paracaigudes, que arriba aquí la Samurai.
1: Tots els èxits, tot l'estiu.
0: Amb aquesta cançó que també ens porta a acostar-nos a la punta de les 5:40. I la pregunta és, com ho estàs passant? Des d'on escoltes la ràdio musical líder? Mira, molt fàcil, ens ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40. Tu no et tallis.

0: Per dies com aquest juliol, dies assolellats, dies, com dirien el My Towers, amb el Quevedo, dies soleaus. Aquesta cançó va ser número 1 l'any passat, el 2025, i aquí sona a la ràdio Música Líder. I també em serveix a mi per acomiadar-me de vosaltres en aquest dimarts, que tant de bo demà ens tornem a escoltar a partir de les 4 de la tarda. Però aquí els èxits es queden, que en res també arriba la número 1 de tota la setmana, que és la Shakira amb Burna Boy amb el seu Die Die, també el Rels B amb una de les noves cançons del seu últim àlbum, o també recuperem temes mítics, per exemple, d'Efecto Pasillo amb el seu Pan i Mantequilla. I és que aquí ja ho saps, aquí que mai pari la música, i així t'ho diu també la Rihanna. Adéu-siau!
1: Els 40... Uri Mora.

0: tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram
2: als 40.
3: 40.
4: Hola, soy Tana y yo también escucho todos los éxitos en los 40.

0: territori tramada per ella i aquesta cançó que es diu Me Refé amb Obi on the Drums, també la producció. Doncs bé, arriba una de les últimes de La La Love You, que també la tens dins la llista del 40 a l'1 tota aquesta setmana, amb La Mitad de la Mitad. És un dels himnes que no para de sonar des de la nostra fórmula. Hola.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: t'escoltem des de Manresa. Ens podries posar l'End of Beginning? És la meva mare que li encanta i jo crec que abans de les 10 la podries posar, Adrià. Moltíssimes gràcies. Salutacions des de Bages. Doncs gràcies a vosaltres per connectar i per enviar-me aquest missatge a través de les xarxes socials, des d'arroba Adrià Ortega, des d'arroba els 40 a Instagram, el End of Beginning. I posa't còmode, perquè arriba el més nou de Daniela Blasco, que es diu Mentira.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

0: ¿Qué qué?
1: ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Qué va a ser?
4: Sí, una ración de calamares, una ensaladilla, dos aguas...
5: Y para mí, el coche a punto para las vacaciones.
6: Eso era mejor pedirlo antes.
5: ¿Antes de la ensaladilla?
6: Antes del verano.
7: Exacto. Este verano, antes de cerrar el maletero, mejor abre el capó. Y no salgas de vacaciones sin poner tu coche a punto en Midas. Pide cita en Midas.es.
8: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Luis Crespo.
1: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
2: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
3: No la comparto.
2: ¿Mi opinión?
3: No, la sandía. Esta semana la sandía rallada, 0,69 el kilo.
2: Y el melocotón amarillo, 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
4: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit. Salou, passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit. Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Perla. Ai, la Rosalia, com vam gaudir els seus concerts a Catalunya, en especial als 40, n'érem l'emissora oficial del Palau Sant Jordi, on va cantar aquesta cançó que es diu La Perla i tot el seu repertori.

Aquesta és la cançó d'Arrels B, que es diu Quien te ve. És un dels himnes que sona aquí des de la nostra fórmula musical i que també, evidentment, ens demanes des de les xarxes socials, com ha fet la Judit, que diu: Adrià, t'escoltem des de la platja, que estem veient com cau el sol. Aviam si em pots posar alguna d'Arrels B, que és el nostre artista preferit. Moltíssimes gràcies. T'escoltem fins que acabis. Gràcies, Adrià. Gràcies a vosaltres per estar escoltant la ràdio mentre esteu...

0: versió actual del Ayer la vi, l'electrolatino que va iniciar Juan Magana en el seu dia i que ara mateix s'ajunta amb Omar Montes per fer una actualització estel·lar i que està dins les posicions destacades de Del 40 al 1. Vota-la, si vols, a través de la nostra pàgina web des de los40.com. Som-hi.
1: Si és un èxit, sona als 40.

escoltem des del Sabadell. Aviam si ens podries posar una cançó de Miqui Núñez, la que vulguis. Estem enamorades d'ell. Som la Natàlia, la Sara i la Maria. Moltíssimes gràcies, Adrià. T'escoltem fins que acabis. Gràcies, l'últim petó i el primer. Aquesta és la cançó de Miqui Núñez que he escollit perquè gaudíem al màxim, on siguis on vagis, de Catalunya especialment, a vosaltres des del Sabadell.

0: Que vindran.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.